0: Europa Stocks Vinaròs, electrodomèstics nous, outlet i amb tara estètica. Sempre amb preus increïbles. Frigorífics, rentadores, televisions, petit electrodomèstic i molt més. Amb gran estoc i entrega immediata. Vine a carretera Ulldecona 5A de Vinaròs o truca al 964-04-4704. Europa Stocks, qualitat i preus baixos tot l'any. I de Vinaròs es contem que més de 400 xiquets i xiquetes participaran en el concert de cloenda de la 5a edició d'Innovacan. L'espectacle es farà aquest dissabte 6 de juny a la plaça de Bous i comptarà amb la participació de tots els centres educatius de primària de la ciutat, a més del grup Teatre Mol, de l'Aula de Teatre Municipal i de la banda juvenil de la Societat Musical L'Aliança. I també la regidoria d'Esports en Vinaròs amb el Club Nàutic ha presentat una de les grans novetats de la temporada esportiva al municipi, la celebració de la quarta prova de la 7a Lliga Autonòmica de Barco Dragón de la Comunitat Valenciana. Una competició que comptarà amb més de 270 participants provinents de diversos clubs de la Comunitat Valenciana, incloent Vinaròs així com equips convidats d'Aragó i Catalunya. Les proves es disputaran a partir de les 9:30 al recinte portuari en la distància de 200 metres en format de contrarrellotge per tres carrils, oferint un espectacle visual molt atractiu per al públic. I ara els contem que Peníscola encara el primer mes de l'estiu amb bones expectatives per al sector turístic. La destinació tanca el mes de maig amb un cap de setmana per damunt del 95% d'ocupació hotelera. Les previsions de l'agrupació d'empresaris turístics de la localitat Agretur situen en un 70% d'ocupació mitjana els primers 20 dies del mes per a superar el 80% la resta.
1: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de Valencia 28. Ven y compruébalo tú mismo.
2: 964-47-48-21.
1: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitaldent Benicarló, sonríe sin límites.
0: I l'Ajuntament del Caló Cosebre afavorirà la restauració d'un retaule medieval que se situava en una façana particular del nucli urbà d'Alcalà. Ajuntament i propietari signen un contracte de dipòsit per a que la peça de gran valor patrimonial puga ser estudiada i restaurada per part del Servei de Restauració Provincial. I el Cosebre augmenta les places d'aparcament gratuït disponible amb dos nous pàrquings al carrer Alcalà i Avinguda Blasco i Banyes. Sàpiguen també que Figueroles serà la seu del Dia de la Província l'any del seu 300 aniversari com a poble. Presidenta de la Diputació, Marta Barrachina.
3: Figueroles serà la seu del Dia de la Província 2026. Des de la Diputació de Castelló ens unim així a un efemèride tan especial com és el 300 aniversari com a poble. El pròxim 2 d'octubre, just dins de 4 mesos, Figueroles serà la protagonista al costat dels guardonats que amb el seu art, la seva projecció esportiva, la seva solidaritat i la seva aposta per innovació fan gran la província de Castelló.
0: Les farmàcies de Guàrdia en Vinaròs, Margarita Martínez, País València 15, en Benicarló, Gemma Santos, Pio 12, 23.

0: dia te pot anar al dentista? Necessites un odontopediatra? Tens una clínica dental especialitzada més a prop del que penses. A Tortosa, Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 26.
1: Amposta, Clínica Dental Borsià, Avinguda de Ràpita, 197.
0: I a Vinaròs, Clínica Dental Azahar, plaça 3, Reis 22.
2: I somriu a la vida!

0: ¿Pagas demasiado en tu factura de luz o gas? Trae tu factura y revisamos contigo opciones para que pagues menos, con atención personalizada y sin complicaciones. Ven a vernos en la calle Pilar 25, en Vinarós, dentro de Informática Vinarós. Confianza y buen servicio.
1: Hola, bon dia. Avui estic amb Borja Castell, regidor d'Urbanisme, Hisenda, Agricultura i Pesca, a Benicarló, així que primer que res, bon dia i gràcies per vindre.
2: Bon dia i gràcies per la invitació.
1: I parlarem del balanç que hi ha hagut a la legislatura de Benicarló sobre les inversions i el primer, quines han sigut les més importants per al poble?
2: Bueno, en estos tres anys de legislatura que portem ahí duent a terme a l'Ajuntament de Benicarló, les principals inversions ja fetes, pues bueno, són inversions que portàvem nosaltres des del programa electoral, com són, per exemple, aquesta inversió en la piscina municipal, que ha sigut una inversió de 3 milions d'euros per rehabilitar íntegrament i reformar íntegrament la piscina municipal, per obrir-la de nou, perquè, bueno, com bé ja sap la gent, pues bueno, era una instal·lació esportiva que se trobava pues bueno, pràcticament des de l'inici de la pandèmia tancada, i per tant era una promesa que teníem des de l'equip de govern i sobretot pues, no, des del Partit Popular per reobrir aquesta piscina, primer a condicionar-la, complir tota la normativa que hi ha en l'ordenament jurídic i sobretot bueno, pues complir aquesta normativa i reobrir-la, no? I serà una promesa i evidentment pues, bueno, l'hem dut a terme, com també una altra infraestructura esportiva important com ha sigut el camp de futbol 8, que és una inversió que pràcticament ha sigut abonada per la Diputació de Castelló, una inversió que supera els 600.000 euros, també una inversió que portaven nosaltres en el programa electoral que demanava molt el futbol base i els xiquets de Benicarló i que evidentment es van comprometre a fer-ho en esta legislatura i que hem complit, no? I també hi ha altres inversions importants com són per exemple el nou ecoparc que està a punt de finalitzar, també una inversió important que ha dut a terme el Consorci de Residus, tots els carrers i avingudes que s'han fet a Benicarló i s'han asfaltat íntegrament, com pot ser pues, el Paseo Ferrer Soriano o l'Avinguda Jacinto Benavente, també ese paseo i les casetes dels mariners que s'ha fet al nostre port, que ha sigut una inversió que ha fet la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, que ha fet per mitjà de la Direcció General de Ports, també una inversió important per adequar les casetes dels mariners i sobretot també per fer un nou paseo litoral, que bueno, ese projecte estava des de l'any 2008 i que per fi s'ha dut a terme, no? I també, bueno, pues mos esperen ja, estem en fase de realitzar també inversions que nosaltres tenim al nostre programa electoral que hem licitat i que pront començarem, no? Com són l'ampliació del cementeri, la creació pues, pràcticament de 250 nichos i 120 columbaris i també una urbanització al cementeri municipal, el nou, un pai nou, que és un pai molt important com és el Pri Sant Isidre, el solar de l'antiga cooperativa que ara mateixa han començat les obres i que s'espera una edificació de 250 vivendes, que això ajudarà molt també a pal·liar aquest problema tan important que té la nostra població i també el nostre país en matèria de vivenda i també pues, bueno, inversions que s'esperen en este any com pot ser per exemple la nova estació d'autobusos que també pues, està per ahir una modificació de planejament ja a punt d'acabar per aprovar definitivament una modificació de planejament per dotar d'un sòl pròxim a l'estació de Renfe i també a la variant de la Nacional 340 d'un sòl dotacional de 5.040 metres quadrats de superfície, que ajudarà pues, a centralitzar tots aquests busos interurbans, no la línia regular de Vinarós, Benicarló i Pinyíscola, sinó els busos de llarga duració, no? Centralitzar-lo tot fora del nucli urbà, que també era una aposta decidida del Partit Popular i d'aquest equip de govern. I per tant, pues, bueno, anar avançant, també pues, per exemple el celler del vertedero, també que s'espera una obra important ahir a sellar l'antic vertedero municipal que tenia el nostre municipi, que és una inversió directa per part de la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Medi Ambient, i com no pues, apostar també pel polígon industrial que també mereixia inversions importants com ha sigut la rehabilitació i la reforma del mercat d'abastos que va començar aquesta obra al mes de gener i que al mes de març ja va finalitzar, i l'antiga carretera Càlids des de la subestació fins a arribar a la cooperativa agrícola Beniort, que aquesta carretera pues, també era una carretera que els propis empresaris i treballadors del polígono demanaven que se poguera fer nova, i per tant, pues, bueno, esperem que d'aquí 2 mesos comencen aquestes obres tan esperades en el nostre polígono industrial. I bueno, seguint treballant i complint el que hem promès, no? Les diferents infraestructures i inversions que portàvem damunt la taula en el nostre programa electoral.
1: I dins de les regidories d'urbanisme, agricultura o pesca, quins han sigut els projectes que més han impactat a la ciutadania, per exemple?
2: Bueno, totes les inversions que t'he comentat, no només obres públiques que s'han fet, sinó també planejament, el solar de l'antiga cooperativa, que com bé t'he dit és una urbanització de 2 milions d'euros que ajudarà, pues, a tindre una nova connexió peatonal entre el carrer Alcalà i l'avinguda Maestrat, i també la incorporació de 3 places verdes, que feia molt de temps que en Benicarnó no se feia un pai d'aquesta envergadura, i que per tant, pues, bueno, nosaltres des de la part d'urbanisme també, pues, hem insistit en este pai, que és un, al final era un solar molt gran que se trobava quasi al mig del poble i que per tant necessitava urbanitzar-se. I seguim, pues, bueno, en aquestes instal·lacions que hem fet, com són la piscina municipal, el camp de futbol, l'estació d'autobusos, que espero que sigui pronta, l'ecoparque, tots els carrers, tots els camins rurals que també s'han fet. Parlant d'agricultura, ara s'asfaltaran 6 camins rurals importants a Benicarló, com són el camí Capuro, el camí Les Folles, el camí en Rajolà, el camí dels Germans i també el camí que connecta el camí Artola i el propi Barranquet. Pues, són 6 camins, juntament amb el camí Maiols, que també s'ha asfaltat, que serà, pues, quasi una inversió d'un milió d'euros, la que habrà fet aquest equip de govern en tota la legislatura en matèria de camins rurals. No s'havia, bueno, des de fa molts anys, no s'havia invertit tant en camins rurals, i de la pròpia magnitud dels diners estem parlant, no? Quasi un milió d'euros, els quals, pues, bueno, ara mateix, la primera setmana de juny, comencen els asfaltats del camí Capuro i el camí Les Folles, que són en total 3,5 quilòmetres de camins rurals, i esperem que a final d'any comencen els asfaltats el camí Rajola, el camí dels Germans i aquest camí que connecta en el camí Artola i el Barranquet, que juntament amb el camí Maiols hauran sigut 6 camins els que s'han asfaltat en esta legislatura. Estem parlant, pues, d'una inversió aproximada d'un milió d'euros que espero que redunde en un millor benefici per a tots els llauradors i llauradores que, pues, com a sector agrícola que som, i un sector important per a Benicarló, pues, bueno, milloren les condicions dels nostres camins rurals i tota la gent que viu a la zona rústica de Benicarló, pues, bueno, que milloren la seua accessibilitat.
1: I quin paper ha jugat la regidoria d'Hisenda per poder financiar totes aquestes inversions?
2: Bueno, el paper de la regidoria d'Hisenda ha sigut molt important. Hi ha que recordar que aquest equip de govern, portem 3 anys de legislatura i ha aprovat 3 pressupostos, el del 2024, 2025 i 2026, i hi ha que recordar també que un govern en minoria, com és el nostre cas, és molt important que tiri uns pressupostos endavant, i sobretot pactar, no? Aquest equip de govern, i vull ressaltar el paper que s'ha tingut en este últim any, vam aprovar els pressupostos la primera setmana de febrer, si mal no recordo, que crec que va ser el 9 de febrer, vam aprovar els pressupostos gràcies a l'abstenció de Compromís, i això, pues, comporta que, bueno, pues, tinguéssim aquest apoyo i aquest suport per fer inversions importants a Benicarló i resoldre tots els problemes que tingui la ciutadania, no? Ara mateix, pues, bueno, gràcies a aquests pressupostos també s'estan executant aquestes inversions que t'he comentat i aquestes obres importantíssimes que t'he comentat, i crec que això redunda en un major benefici per a tota la ciutadania. I al mateix temps, pues, bueno, per fer una comparativa, no? Hi ha governs autonòmics i també el govern central que des de l'any 2023 que no aproven un pressupost, i és, pues, bueno, jo crec que se li té que donar la importància que se mereix, no? Que vega un govern municipal que està governant ara mateix en minoria, en 9 regidors, que ha sabut pactar i ha sabut arribar a acords, això jo crec que és molt bo pel poble i en definitiva molt bo per a tota la ciutadania.
1: En algun moment d'aquests 3 anys s'han tingut que reajustar el pressupost municipal?
2: Bueno, al final els ingressos tenen que ser equilibrats i tenen que ser igual que els gastos, i evidentment s'ha d'ajustar el pressupost, claro que sí, és molt important. Al final cada departament té les seues necessitats, tots, pues, al final tots els departaments de l'Ajuntament transmetixen eixa necessitat que tenen per les seues àrees, i la Conselleria d'Hisenda, pues, té que dir hasta sí o hasta allà, no? I això és important, ajustar-ho, perquè al final no te dona pa tot, no? Pues, per la part de la brigada municipal, per la policia local, per el departament d'urbanisme, comerç, promoció econòmica, turisme, joventut, cultura, festes, no? Són departaments pues, bueno, que normalment solen demanar molts de diners i que al final pues, la conselleria d'Hisenda té que fer com la conselleria mala, no? De dir-li, pues, bueno, se pot arribar a estar així i, bueno, tens que ajustar-ho, no? És important, pues, bueno, al final, també fer un pressupost realista, no? Centrat en les necessitats i els problemes que tinga la ciutadania. I, com t'he dit, pues, bueno, abocar a ajustar perquè, bueno, al final, els diners i els recursos no tenen pa tot. També t'he de dir que dins del pressupost pues, també hi ha ajudes, no?, que venen d'altres administracions, com pot ser, per exemple, el govern de la Generalitat Valenciana, que pues, bueno, enguany hem incrementat aquesta partida, no?, de participació de la Generalitat Valenciana en el propi pressupost municipal, com també la Diputació de Castelló, no?, que aquest fons de cooperació que ens dona anualment la Diputació és important, de la mateixa forma que també el Pla Impulsa, que cada, de forma bianual, cada dos anys, pues, bueno, ens van incrementar els ajuntaments i els recursos necessaris per fer obres importants per al municipi. I nosaltres pues, bueno, contem en aquest apoio, contem en aquest suport de, tant de la Diputació com de la Generalitat Valenciana, malauradament i desgraciadament la participació de tributs de l'Estat, la participació del Govern d'Espanya en matèria de finançament per a les entitats locals siguin sent la mateixa, siguin sent la del 2023, simplement perquè des del 2023 no s'ha aprovat un pressupost i això comporta que per a la majoria d'ajuntaments grans i menuts pues, bueno, un perjuïci important, no? perquè l'import de participació segueix sent el mateix des del 2023. Alguns ajuntaments com el nostre des del 2023 fins al dia d'avui, fins al 2026, hem tingut un increment notable demogràfic a nivell de població i això fa que bueno, quan hi ha un increment demogràfic els serveis públics tenen que estar preparats per a aquest increment, no? Evidentment, els ingressos són els ingressos, però no està de més pues, bueno, que l'Estat t'ajude, no?, a pal·liar bueno, pues, i incrementar aquests serveis públics a través d'una millora de la financiació. Per a la nostra part, pues, bueno, seguim rebent els mateixos diners que de l'any 2023 i això penso que se podria solucionar de que en el cas de que el govern d'Espanya poguera aprovar un pressupost, no? Jo espero que l'aprove, jo tinc l'esperança de que ho aprove, sigui el partit que sigui, ara mateix està governant el Partit Socialista, espero que l'aprove pel bé dels ajuntaments, no? Pel bé dels ajuntaments i de totes les comunitats autònomes que tenen una infrafinanciació, com és el cas de la Comunitat Valenciana.
1: Has mencionat les ajudes per part de la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló. Quins projectes han sigut gràcies a aquestes inversions?
2: Bueno, com t'he comentat, la Diputació trau una línia d'ajudes de forma bianual, la va traure en el 24 i 25, que, i gràcies a aquesta ajuda, juntament en la subvenció nominativa que ens va fer també la Diputació, el Pla Impulsa eren 250.000 euros i l'ajuda nominativa que es va fer, o sigui, la subvenció que es va fer des de subvenció directa, des de la Diputació a l'Ajuntament, van ser 350.000, i gràcies a aquesta nominativa i al Pla Impulsa van finançar el nou camp de futbol 8, que també era una proposta que teníem nosaltres en el programa electoral. I ara, en este any, 26 i 27, la Diputació de Castelló ha tornat a traure una nova línia d'ajudes per a entitats locals que formen part dels 135 municipis que agrupen la província. A nosaltres ens pertoca la mateixa quantitat, 250.000 euros, i la inversió, com ja hem anunciat més vegades, serà per sufragar part de la inversió de la nova estació d'autobusos, que pensem també que era una proposta d'inversió que teníem en el nostre programa electoral i que anem a dur a terme gràcies a la Diputació de Castelló, de la mateixa forma que també la Diputació de Castelló de forma directa també ha reformat la caserna del quartel de la Guàrdia Civil de Benicarló. Crec que ha sigut una inversió aproximadament de 40.000 euros i això ha ajudat també pues, bueno, a tindre un quartel de la Guàrdia Civil en condicions, no? I també pues, bueno, des de la part de la Generalitat Valenciana s'ha invertit en esta legislatura en moltes inversions, com pot ser per exemple el nou passeo litoral que es va fer al nostre port, aquesta reforma de les casetes dels mariners i també aquest passeo peatonal que dona des de l'Avinguda Marquès de Benicarló fins al final del port, pràcticament, i també, per exemple, doncs, en aquesta inversió que ara mateix se farà, que és el sellar del vertedero, que són 3.700.000 euros, que ja està adjudicada l'obra, crec que és a l'empresa Ferrovial, i que per tant també serà una obra necessària per a la població. També ara mateix acabem d'acabar les obres de la instal·lació de plaques solars al sostre de la cofreria de pescadors, que això els ajudarà als nostres mariners a ahorrar en el cost de la llum. També, doncs, bueno, en diferents vies pecuàries, que, com per exemple el Camí dels Segadors, que també ha invertit la Generalitat Valenciana, com també per exemple en aquesta rotonda de la Reial Terme, que se va projectar l'anterior legislatura, s'ha executat en esta legislatura, gràcies també al treball dels tècnics municipals, tant de l'Ajuntament de Benicarló com de l'Ajuntament de Peníscola, i n'hi ha que dir que aquest projecte venia de l'anterior legislatura, però s'ha executat en esta legislatura. I també, doncs, bueno, el nou ecoparque que s'ha dut a terme en esta legislatura gràcies a aquesta inversió del Consorci de Residus. I parlant també d'infraestructures educatives, doncs, bueno, el nou Iescoromines, que és una inversió que ha fet que està executant ara hem acabat el projecte del nou Iescoromines i aquesta reforma integral que costarà de 9 milions d'euros i que serà l'Ajuntament el que gestiona la reforma integral del nou Iescoromines, però que també ha sigut gràcies a aquest pla edificant que depèn de la Generalitat Valenciana. I per tant, doncs, bueno, a seguir treballant en la mateixa línia, que és, doncs, bueno, fer inversions per a la nostra gent, que és, en fi, al fin i al cap, tots els benicarlandos i benicarlandes, fer inversions i també demanar contínuament a la Generalitat Valenciana, sent pesats a la Generalitat Valenciana, que seguisca invertint en Benicarló, perquè al final la faena d'un regidor o la faena d'un alcalde, penso que és la de primer, no? Anar a demanar un siga, i això és molt important. N'hi ha que anar a demanar i n'hi ha que, pues, bueno, pegar la porta totes les setmanes perquè arriben inversions de fora. I això és molt important i penso que és una faena que s'està fent i esperem que de cara, pues, al final de la legislatura tinguéssim més inversions i per tant, pues, bueno, milloréssim la qualitat de tots els benicarrandos i benicarrandes.
1: Parles del IES Joan Coromines, quina és la situació del Ramon Cid?
2: Bueno, la situació del Ramon Cid és una situació diferent a la del Coromines. Ara mateix el Coromines, d'aquí un mes aproximadament comencen les obres de les obres prefabricades i esperem que a finals d'any comenci ja el nou Iescoromines i la situació, pues, pràcticament està resolta, més o menys, no? Tenim el projecte fet i tot el que més, i el solar també per a adequar les obres prefabricades. I en quant a l'IES Ramon Cid, pues, la situació ve a ser igual que fa un mes. Estem a l'espera d'aquest procés judicial, a veure en quina situació ens trobem, si aquest institut el farà l'Ajuntament via edificant o el farà la Conselleria d'Educació. El que sí que tinc clar és que per part nostra estem sent insistents en la Conselleria d'Educació. Jo espero que pronta hi una solució al tema, espero que pronta l'hàbiga pel bé de la comunitat educativa i pel bé dels propis estudiants i professors de l'IES Ramon Cid. I això és un institut que fa falta reformar-lo, de la mateixa forma que ara se fa el Coromines, també se té que fer el Ramon Cid. I jo espero que pròximament tinguessin bones notícies i siga l'Ajuntament el que ho faiga o siga la pròpia Conselleria d'Educació que ho faiga. L'important és que se reforme i se institut perquè fa falta, no? I penso que jo espero i desitjo que pronto tinguessin bones notícies. S'està treballant molt en el tema, s'està insistint molt en la pròpia consellera i també en el director general d'infraestructures educatives, i espero que pronto tinguessin bones notícies per a tota la comunitat educativa de l'IES Ramon Cid. Al final és el que espere pues, xiquets i també, pues, estudiants i professors, que se faiga, no? Dona igual que sigui l'Ajuntament o la pròpia conselleria, però que se faiga. Jo penso que això és el més important.
1: I parlant ja, canviar de tema, a l'agricultura, com s'està invertint en la promoció de productes com és la carxofa de Benicarló a nivell comarcal, a nivell província, comunitat?
2: Jo crec que ara mateix s'ha fet una inversió important. Bueno, t'he comentat el tema dels camions rurals, que són sí. infraestructures importants, però també en tema de promoció estem fent una bona promoció de la Festa de la Carxofa. Nosaltres, a l'arribar a l'equip de govern, van canviar una miqueta el model de la Festa de la Carxofa sense canviar el seny i l'ADN de la festa, però van canviar una miqueta el model, van fer un model paregut al Festival de Ruta Sabor de la Diputació, i ha sigut un model d'èxit, perquè la veritat és que sense l'ajuda dels restauradors, que ha sigut una ajuda molt bona, i la veritat és que els restauradors s'han implicat molt, l'Associació de Restauradors, la veritat és que en este model, i part de la idea va ser seua, i part de la idea va ser seua, jo diria que tota, perquè bueno, ells mateixos, quan van veure que el Festival Ruta de Sabor que se va fer a Benicarló, van veure que era un èxit, van intentar plantejar, no?, aquesta idea de fer-ho el mateix en la Festa de la Carxofa, i ha sigut un èxit, no?, i per tant va comptar en el total recolzament de l'Ajuntament de Benicarló i també pues, la Regidoria d'Agricultura i Turisme, de la mateixa forma que en el Consell Regulador, que pues, bueno, poquet a poquet estem també millorant el tema de la Torre Popular, que ha sigut també un esdeveniment important per a la nostra ciutat, i que per tant pues, bueno, el fet de que tingués en diferents punts de gener i febrer jornades gastronòmiques i que tingués festivals gastronòmics, això ajuda pues, bueno, a que la gent coneixin més el teu producte, i també és una inversió important, no? Nosaltres vam parlar des de l'inici de la legislatura que el fet de fer dos caps de setmana i no un, això ajuda pues, bueno, a que vingui més gent al poble i també pues, vingui gent a consumir, no? I abarquem pues, pràcticament tot el mes de gener i tot el mes de febrer, i això és bo per al poble, de la mateixa forma que també és bo les jornades del Pincho i les jornades gastronòmiques que se fan en aquests dos mesos, i pensem que bueno, la promoció és molt important. La Festa de la Carxofa és una festa consolidada a Benicarló i això és una bona notícia, i ara també s'està treballant molt en les jornades del Polp, que també pues, bueno, està costant arrencar una miqueta, però pensem que aquestes jornades també poden anar molt bé a l'altura de l'octubre, i pensem que bueno, aquestes jornades aniran molt bé per als nostres mariners també, no? Que és un producte pues, també típic benicarlando, el nostre polp al caduf, i pensem que bueno, aquestes jornades als restauradors, que també pues, bueno, va costar una miqueta, però bueno, que poquet a poquet també estem avançant, i a seguir, no? Al final, en matèria d'agricultura no tens totes les competències que voldries tindre, no? Però al final el paper de los ajuntaments és pues, bueno, intentar vendre el teu producte perquè els llauradors tinguin més beneficis, i això penso que és molt important, i sobretot bueno, pujar el nom d'aquesta denominació d'origen protegida que tenim a Benicarló, que pocs municipis tenen en tota Espanya, i que això fa que bueno, al final del valor que té el teu producte pues, això redunde en un major benefici, en un major benefici per als nostres llauradors.
1: I ja com a última pregunta, quin és el model de ciutat que voleu dibuixar des de l'equip de govern per a deixar el municipi?
2: Bueno, el model de ciutat és al final primer centrat en solucionar els problemes dels nostres veïns. Ara mateixa penso que un equip de govern, un ajuntament o una administració, primer el que se té que centrar és solucionar els problemes dels seus veïns, i és el que estem fent. D'una manera més ràpida o més lenta s'està fent totes les tuberies d'aigua, clavegram, aquest pla d'inundacions que estem duent a terme a Benicarló, important, però també inversions d'importància, no? T'he comentat pues, l'estació d'autobusos, que també és una inversió molt reivindicada per la gent des de fa molts anys. La majoria de ciutats de 30.000 habitants tenen una estació d'autobusos i Benicarló la necessitava, i per tant aquesta inversió pues, és molt important, no? De la mateixa forma que desenvolupar urbanísticament el poble també és molt important. Millorar la mobilitat, que és el que s'està fent, millorar els nostres carrers, asfaltar-los, és el que s'està fent. Ara mateix, com bé t'he comentat al principi, s'està fent el PRI Sant Isidre, que és un pai molt important per a la nostra ciutat, que redundarà en un major benefici en matèria de vivenda, perquè se construiran quasi 250 vivendes, i això ajudarà molt al creixement urbanístic del nostre poble. També en matèria d'economia és molt important apostar per l'indústria. Benicarló ha sigut un poble, ha sigut un polo d'atracció industrial molt important, i n'hi ha que seguir invertint, com t'he dit també, en el polígon industrial. El polígon industrial també és poble. Els empresaris i treballadors del polígono demanen que s'invertisquen en el polígono industrial. Hem reformat el mercat d'abastos, ara estem fent l'antiga carretera Càlits, i també estem projectant diferents projectes importants per a Benicarló. és important invertir en el polígon industrial, com també és important invertir en el comerç local. El comerç local, desgraciadament, no passa a Benicarló, passa a la majoria de ciutats, les grans superfícies estan menjant el mercat. I, per tant, hi ha que millorar el nostre comerç local a través de polítiques que incentiven el consum. I això és important. No des de la part d'urbanisme, que al final és desenvolupar el poble, o millorar les aceres, o millorar els carrers, sinó també des de la part del comerç, no? Nosaltres des de la part del comerç estem donant subvencions a diferents associacions comercials de Benicarló perquè facin els seus projectes i, per tant, poguéssim incentivar el consum. S'està donant subvencions a la Unió de Comerços, a la Junta del Mercat Central, el Mercat Central que és l'eix comercial de Benicarló, el nostre mercat, i que esperem que pronto tinguem bones notícies per al mercat. També per l'Associació de Restauradors, com t'he comentat, el sector de la gastronomia també és economia i n'hi ha que invertir en ahir, per això nosaltres donem unes ajudes importants a l'Associació de Restauradors, també a l'AGM, a l'AGM del Polígono Industrial, que al final és l'associació que representa empresaris i treballadors del polígono, que nosaltres també donem subvencions perquè desenvolupin els seus projectes, i al final l'Ajuntament actua com una espècie de facilitador de la tasca de les pròpies associacions, no? Les pròpies associacions comercials de Benicarló volen desenvolupar projectes per incentivar el consum, i el que té que fer l'Ajuntament és apoyar-los a base de subvencions, com hem fet pues, en totes les entitats que t'he comentat, la Unió de Comerços, l'Associació de Restauradors, l'AGM del Polígono, no, el Mercat Central. Ara també s'acaba de crear una nova associació, com és l'associació que agrupa establiments hotelers i turístics de Benicarló, que esperem que pronto també tinguéssim bones notícies. Estem tenint ja reunions des del Departament de Turisme i pronto les tindrem des de la Conselleria d'Hisenda. Apoyar-los perquè facin els seus productes i que per tant se pugui invertir en invertir per millorar el consum en la nostra ciutat, no? Ara també a través de polítiques fiscals, per exemple, ara fa poquet vam eliminar dos taxes que complicava molt la vida a restauradors i també a llauradors. Vam eliminar la taxa d'ocupació via pública per a intentar aliviar fiscalment els nostres restauradors i també a la tassa de la bàscula del mercat d'abastos, que també ha sigut eliminada per millorar, aliviar fiscalment l'economia dels nostres llauradors. Poquet a poquet anar fent coses, no? I bueno, aquesta és la línia, no? Ajudar el comerç, atraure economia i millorar les nostres infraestructures públiques, els nostres carrers i el creixement urbà, no? Un poble creix a base d'infraestructures i per això nosaltres ens centrem molt en les obres, en les inversions i en les infraestructures. Totes les infraestructures que t'he comentat al principi, les esportives, les escolars, les industrials, les urbanes, els espais, les que fan referència a la mobilitat, com són per exemple l'estació d'autobusos que t'he comentat, tot això redunda en un major benefici per a la ciutat i sobretot també en el tema d'inversió, no? Qualsevol empresa que vulgui invertir a Benicarló se centra molt en què hi ha a Benicarló, no? Quins equipaments té Benicarló. I això és important perquè no qualsevol empresa invertís en un poble per la ubicació que està o per la situació demogràfica que té, no? Invertís a base de quines connexions té, quines infraestructures té i com està connectat el poble. I això és important. És important fer-ho i, per tant, créixer a base d'infraestructures perquè el poble millore.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies per vindre, per estar així i per parlar amb nosaltres de les inversions que feu a Benicarló.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: Hay un rayo de luz que entró por mi ventana.
4: Vuelve el buen tiempo. Disfruta del aire libre con Toldos Rayba. Confeccionamos a medida todo lo necesario para protegerte del sol. Toldos, stores y pérgolas de todo tipo y mucho más. Con las mejores marcas del mercado.
3: De corazones rotos, mi
4: consúltanos y resolveremos tu problema. Toldos Rayba. Estamos en el Polígono Industrial de Benicarló en el teléfono 964-460798. Toldos Rayba. Somos profesionales. Más de 30 años nos avalan.
5: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de Valencia 28. Ven y compruébalo tú mismo.
6: 964 47 48 21.
5: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitalden Benicarló, sonríe sin límites.

0: bon dia. Avui estic en Evaristo Martí, alcalde de Rossell. Primer que res, moltes gràcies per vindre.
1: Bueno, a vosaltres, com sempre, gràcies per la vostra invitació.
0: I jo volia parlar una mica de la situació actual del poble. Com està el poble a dia d'avui?
1: Bueno, estem en preparatius ja del que serà l'estiu. Ja estem preparant les piscines municipals que obrirem el dia 20 de juny. Estem preparant l'estiu viu, l'estiu actiu, i diferents també activitats, un programa també, que és el preàmbul de les festes majors que celebraran a la setmana del 12 d'agost, d'aquella setmana, no? I per lo tant, bueno, tenim també intenció de presentar un llibre de Marta Gavaldà, un llibre bonic que serà diferent del nostre poble, i bueno, pues una mica en estos preparatius. I en quant a obres, pues bueno, tenim les obres del parc infantil de la Planeta, que estan ja avançant bastant. Jo penso que, bueno, pues entre finals de juny, principi de juliol ja podrem posar-ho tot en marxa. Una obra emblemàtica, una obra que, bueno, que com he dit algunes vegades, va sorgir de la participació ciutadana per part de la ciutadania del nostre municipi, que té un pressupost de 497.000 euros i, bueno, pues que jo crec que serà un abans i un després d'un lloc emblemàtic que era el nostre parc infantil, no? Una remodelació integral, en millor il·luminació, arbres, diferents espais per a xiquets minudets, per a la gent gran també, és a dir, integrat en la Casa Cultura i en tot el que és la nostra zona esportiva i on celebrem pràcticament totes les activitats del poble. I bueno, jo crec que està quedant bé i bueno, tan pront estigui acabat, pues lo posarem en marxa.
0: I bueno, has mencionat les activitats que fareu a l'estiu. Consideres que aquestes activitats són, bueno, per atraure també una mica de gent de turisme, que vagin a Rossell, que el coneguen?
1: Sí, va vinculat, sempre. Vull dir, nosaltres, Rossell, som un municipi xicotet. Bueno, tenim 925 habitants en este moment, però bueno, sí que és un municipi que, sobretot quan fem estiu, vacances, festes d'agost, Nadal, Setmana Santa, ve molta gent que, bueno, pues tenen vivenda al nostre municipi, gent que en el seu moment van anar sobretot a la part de Catalunya, però ara ja ve inclús la tercera generació d'esta gent, no? Per tant, bueno, pues jo crec que és també degut a l'acollidor que és Rossell i a totes les activitats que se fan durant l'any també, no? Per tant, sí que va vinculat efectivament el tema de turisme en el nostre municipi quan arriben sobretot aquestes èpoques, és l'època estival sobretot.
0: Has mencionat, bueno, Rossell és un poble xicotet, bueno, com tots els de la comarca al final. Teniu preocupació pel despoblament?
1: Sí, sempre i des de, bueno, jo concretament a l'anterior legislatura vaig formar part de l'equip de la Direcció General de Antidespoblament, l'agenda Avant. I bueno, jo crec que en aquella època se va posar damunt de la taula moltes mesures per a combatre el tema del despoblament, no? Nosaltres sempre diem una cosa, no? Que el despoblament ens preocupava, però que ens començava a ocupar, prenent mesures, pues, com el fons de cooperació, millores en l'IRPF a l'hora de declarar la gent, a la declaració de la renta de la gent que està dins dels territoris de despoblament, en la millora, pues, per exemple, de l'exclusió financera, que no es quedes cap poble sense caixer o sense banc, en diferents actuacions que van fer, programa de boscos, millores també en diferents coses, no? Per tant, sempre hem tingut una sensibilitat especial per al despoblament i sempre, bueno, pues, els recursos que hem rebut de la Generalitat sempre els han destinat a temes que puguen anar un poc en esta línia, no? Per exemple, ampliant la unitat de respir de 2 a 4 hores perquè la gent gran estiga ben atesa, no deixant tampoc desaparèixer la ludoteca perquè les nostres xiques minudes també puguen estar ben atesos. En definitiva, sempre estos diners que repercutisquen un poc en estos temes vinculats al despoblament.
0: I, per exemple, parlant ja de patrimoni i tot això, com es protegeix el patrimoni històric de Rossell?
1: Bueno, nosaltres, Rossell no som un municipi que tinguem un gran patrimoni històric, no? No tenim un patrimoni, per exemple, doncs com Sant Mateu, o pot tindre Traiguera o Cervera, el castell, però sí que tenim espais bonics, espais que bueno, doncs tenim, valorem molt els rossellans i rossellanes, per exemple, doncs tenim Bel, que en una església que és molt bonica, en una portalada que és romànica, tenim l'església de Rossell, tenim espais diferents que són molt bonics, com per exemple Sant Marc, que tenim l'ermita, tenim un mirador que és preciós, no? Que es veu des de les Illes Columbretes en un dia clar, se veuen des de les Illes Columbretes fins a la desembocadura del riu Ebre, per tant, és un espai molt bonic. Ara tenim també molt ben adequat, ara precisament tenim un projecte en Maestrat Terres d'Interior per a posar-lo més encara en valor, però hem fet en la brigada de l'Emerge un desbrossament total de l'entorn, també per evitar bueno, incendis i protegir la zona, i al mateix temps protegir el nostre municipi. Però bueno, tenim el patrimoni nostre, jo diria que sempre pues som les persones, no? Som les persones que entre tots ajudem a que cada dia Rossell tiro endavant.
0: I parlaves al principi de les actuacions que esteu fent a l'Ajuntament. Quines obres a futur teniu previstes?
1: Sí, en principi tenim, bueno, acabar el parc infantil, com he dit, que aquesta és l'obra principal d'esta legislatura, és una obra molt important per a nosaltres. Després l'enllumenat nou del camp de futbol, tenim previst ja tenim un pressupost per a posar quatre torres grans en sis o set lluminàries de LED a cada torre. Això ho tenim demanat en el pla impulsa de Diputació de 2026-2027, i paral·lelament a això també tenim tot el canvi de l'enllumenat de la part de l'entrada al municipi, que ens va quedar per a arreglar-lo quan vam fer lo del l'IDAE, i també les canviarem totes. I després també tenim el projecte de remodelació integral del dispensari mèdic, del que és d'atenció primària, el centre d'atenció primària, en un pressupost ja de 203.000 euros. En l'informe preliminar per part de la Generalitat Valenciana a favor, per tant ara mos queda ja un poc tot este el procediment administratiu i tot això, i que se faiga l'obra, licitar-la i que se faiga, per un import, com dia, de 203.000 euros. I bueno, després també tenim, bueno, com dia, hem fet millores de desbrossament, de manteniment, el dia a dia del nostre municipi, això és ho anem fent, hem actuat ara fa molt poquet en la plaça de Bous, que tenim una plaça de Bous pràcticament fixa tot l'any, i hem pres mesures de seguretat, en doble porta, hem canviat algunes coses, i en definitiva, bueno, pues, també hem comprat un grup electrogen nou, i bueno, pues, el dia a dia del municipi, nosaltres també sempre dic que portem el tema de l'abastiment de l'aigua a la nostra població, vull dir, no ho tenim externalitzat, és un servei que portem des de l'Ajuntament, i això també comporta, pues, que tinguem, pues, molta feina en este sentit, no? En que l'aigua arriba perfectament a totes les granges i a totes les instal·lacions i a totes les vivendes.
0: I quina consideres que és l'obra més important que ha fet Rossell des que estàs tu a l'alcaldia?
1: Ui, bueno, jo fa molts anys que estic d'alcalde, concretament 27 anys, 27 anys d'alcalde, i per tant hem fet, durant aquesta trajectòria hem fet moltes coses al nostre municipi, i bueno, doncs jo, com a obra més emblemàtica, probablement doncs, el centre cívic que hem fet, una bassa també per abastiment de, sobretot de granges, de 12 milions de litres d'aigua, ara el parc infantil, hem fet el pàdel, hem fet diferents actuacions, hem millorat en l'accessibilitat de l'Ajuntament, pràcticament renovat, el local dels jubilats, vull dir, durant aquesta època hem fet moltes coses, sempre queda alguna cosa per a fer, però bueno, jo estic content de tot el que hem anat aconseguint de totes les administracions, les autonòmiques, les provincials, les de l'Estat també, que ens ha ajudat, per exemple, ara molt en el canvi, que és una obra també important, el canvi de tota la il·luminació del nostre municipi a més en un estalvi important. Hem posat llums LED, pràcticament 400 punts d'il·luminació nous a Bel, descans del riu i Rossell, per tant també és una obra molt important. Per tant, l'agraïment també a totes les administracions que ho han fet possible.
0: I consideres que els pobles aixina com de l'interior de la comarca estan ben escoltats per part del govern, de la Generalitat, de la Diputació?
1: Bueno, sempre és difícil, no?, que tots estiguem contents. I a vegades, a mi el que me dol a vegades és que, inclús des de, per exemple, ara des de Diputació, hi ha una campanya de que el govern d'Espanya no mos dona diners, sense acreditar quins diners mos deu exactament, perquè, per exemple, nosaltres, al municipi de Rossell, aquest any passat vam rebre 108.000 euros més per part de l'Estat que l'any anterior. Vull dir que jo no sé estos números d'on els trauen, però el que me dol més és això, no? És que una administració diu, és que tu no mos dones els diners que em toque, i per l'altre costat estan renunciant a un anticipo de 3.700 milions d'euros que se'ls donarien, però estan votant en contra de tot això. Per tant, és contradictori. Això és el que més me dol, no? Que jo crec que totes les administracions fan un esforç, el que poden, no? La Diputació, per exemple, se nutreix en una gran quantitat, pràcticament tots els diners li venen de l'Estat, vull dir, del repartiment que fa l'Estat a totes les a totes les diputacions, a totes les comunitats autònomes, i una vegada fa el repartiment l'Estat de tots els d'estos diners que té, que podrien ser més, però a vegades se renuncia i no se vol fer per motius polítics, que això és el que és més contradictori, el que pot doldre més, però bueno, jo considero que després totes les administracions, i que hi ha competències que cada administració té pròpies, vull dir que, per exemple, la Diputació té competències en carreteres, té competències en diferents coses que l'Estat pues, no té. Per tant, cada administració ha d'actuar d'una manera i té unes competències que jo crec que bueno, pues, algunes vegades se fan, unes altres no. Però jo, en general, pues, per exemple, de l'Estat, que ara tant se fica en qüestió, que tota la culpa que no arriben diners és del govern, és de Pedro Sánchez i tot això ho podria rebatir ara mateix en qui vulgués, perquè jo crec que això no és veritat.
0: Pues jo, per la meva part, moltes gràcies per vindre. No sé si vols comentar alguna coseta més.
1: Bé, no res, mira, este cap de setmana farem les festes de Dalt, tothom està invitat, properament al juliol les de les Cases del Riu i al mes d'agost les de Rossell. Per tant, Rossell és un poble acollidor, un poble obert, i bueno, pues que sempre acull a tota la gent que ens visita, i que un poble també que pràcticament fem activitats a sovint, vull dir que també sempre vull agrair la participació, l'associacionisme que hi ha al nostre municipi i l'empenta que entre tots bueno, pues fem per a que Rossell tiro sempre endavant.
0: Moltíssimes gràcies per vindre i per estar així.
1: A vosaltres, a tu. Gràcies.

Prepara't per assaborir la Mediterrània com a mai. Els pròxims 6 i 7 de juny arriba a Vinaròs l'esperat Gastro Llangostí, un esdeveniment únic que convertirà el passeig de Fora de Forat en el gran punt de trobada del sabor, de la música i de les millors experiències vora la mar. Tapes exclusives elaborades amb el prestigiós Llangostí de Vinaròs. Creacions gastronòmiques per a tots els gustos, música en directe i el millor ambient t'esperen en una cita imprescindible per als amants de la bona cuina i de les nits d'estiu. Passeig de Fora de Forat, Vinaròs, 6 i 7 de juny. ¿Cómo que pa casa? ¡Que no me voy!

0: sapiguen que Gal Costa Azar ha celebrat la seva assemblea general ordinària amb més de 33 projectes en marxa i una inversió que s'apropa als 500.000 euros. Per exemple, en l'informe s'han detallat la totalitat de convocatòries per les que l'agrupació ha aprovat els 33 projectes que seran enviats per a la seva aprovació a càrrec dels fons europeus i autonòmics. Ha servit, d'entre altres coses, per a millorar en Peníscola l'eficiència energètica de les instal·lacions de la confraria amb un nou grup electrogen, la instal·lació de plaques solars d'autoconsum en les seues oficines i l'adquisició també d'una caixa frigorífica per al correcte manteniment del producte. I l'Ajuntament d'Alcalà del Cosebre ha instal·lat 82 noves il·luminàries amb tecnologia LED per a renovar la il·luminació de diferents instal·lacions esportives en exterior. En concret, els nous tipus pels projectes esportius de 1150 baix s'han instal·lat en el camp de futbol San Fernando, pistes de tennis, frontó, pàdel i camps de futbol 3x3 de la zona esportiva d'Alcalà i camp de futbol i zones esportives de les Fonts. En clau política, el PSPB de Castelló ha acusat Pérez Llorca de portar l'educació pública al límit després de 3 anys ignorant les reivindicacions de la comunitat educativa i amagant-se darrere de la falta de recursos per a justificar la seva inacció. Almenys, així ho ha dit el secretari general provincial Samuel Falomir.
1: El professorat porta 4 setmanes en vaga. Els centres estan al límit i tot això, el president Pérez Llorca continua sense posar-se al capdavant per a buscar una solució. I l'excusa de la falta de recursos ja no cola, perquè aquesta mateixa setmana hem sabut que els diners per a omplir els sous dels alts càrrecs del PP s'han trobat, fins a tenir el Consell més car de tota la història. El professorat no demana privilegis, demana poder ensenyar en condicions. Per això cal que el PP s'assega ja amb els docents, atenga les seves reivindicacions i es crea d'una vegada per totes l'educació pública.
2: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de València 28. Ven y compruébalo tú mismo.
3: 964-47-48-21.
2: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitaldent Benicarló, sonríe sin límites.
4: Si dispone de pisos o apartamentos para venta en el núcleo urbano de Vinarós, en FIFA Aragón tenemos compradores interesados en su propiedad. Póngase en contacto a través de nuestro WhatsApp 657-1962-25 o visítenos en Avenida País Valencia y nuestro equipo de profesionales se encargará de todo. FIFA Aragón, agente de la propiedad inmobiliaria para todo el norte de la provincia. La seguridad y confianza de un líder.
0: I els contem ara que la Diputació de Castelló s'unís a Alcer Castalia per a promoure la donació d'òrgans. La plaça i el pati de les aules acullen l'inici de les jornades anuals de sensibilització entorn de la donació d'òrgans i teixits que organitza l'Associació de Persones amb Malaltia Renal i Transplantades de la província de Castelló. I compte amb el que ens arriba des de la Guàrdia Civil de Castelló, que ha detectat un tipus d'estafa en què els delinqüents aprofiten la preocupació dels propietaris per la desaparició de les seves mascotes per a sol·licitar pagaments fraudulents a canvi de la seva suposada recuperació. Este tipus de fets s'inicia quan el propietari denuncia la desaparició del seu animal, difonent-la mitjançant les xarxes socials i la col·locació de cartells informatius. La Guàrdia Civil recomana a la ciutadania que desconfie de qualsevol persona que sol·licite diners per avançat per a retornar una mascota perduda i, òbviament, que verifique sempre la identitat de la persona que afirma haver trobat l'animal com sol·licitar proves fiables i recents que acrediten que la mascota es troba realment en possessió de la persona que afirma haver-la trobat. I en capítol d'agenda, sàpiguen que demà tindrà lloc la presentació Baix Maestrat Impulsa, amb l'assistència de l'alcalde de Benicarló, Juan Macerdà, el director general d'Indústria, Julio Delgado, i la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina. Es presentarà en l'estudi La comarca del Baix Maestrat, diagnòstic territorial i propostes, elaborat per la Universitat Jaume I, a càrrec de Xavier Molina. Les farmàcies de Guàrdia en Vinaròs, Margarita Martínez, País Valencià 15, en Benicarló, Gemma Santos, Pio 12, 23.